0: Maestro de Alope.
1: Això des de Francina quan Marcotiqui podia això.
0: S'espai que no n'hi ha. S'espai.